0: Els nostres camins. Un programa que t'ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ala, agarra la motxilla i vine a tenir nosaltres.
1: Hola de nou, amics i amigues. Un dia més amb vosaltres, Alfonso Jover, del grup Excursions Terratot, que aprofitant les ondes de Ràdio 7 vos acompanyarà a conèixer un altre dels nostres camins. Avui, prop de la mar, per a pujar al cim del Puig Campana, per les terres de la Marina. Per a realitzar la nostra excursió d'avui, devem de desplaçar-nos a la població de Finestrat, just damunt de la nostra Manhattan particular, Benidorm. Podem fer-ho baixant a Alacant i per l'autopista arribar a Benidorm i d'allí pujar a Finestrat, o bé utilitzant les sinuoses carreteres que travessen la Serra de l'Aitana des de Sella i allí fins a Finestrat, al vostre gust. Arribats a Finestrat, pujarem a l'alt del poble, a la Font del Molí, una font en un bon xorre d'aigua on omplirem les nostres cantimplores que segur mos refrescaran en la pujada. El Puig Campana és molta serra. Per a mi, la ruta a seguir avui és, com diu l'anunci de la cervesa, possiblement la pujada més dura de totes. És convenient dur molta aigua, que després s'agraeix. Una volta hem deixat el nostre cotxe prop de la font, des d'allí ja es divisa l'enorme desnivell que hem de superar. Els més de 1.000 metres d'altura i el canaló per al que discorreix el camí en la seva major part és el primer que ens llama l'atenció. El primer és dir que el Puig Campana és una serra impressionant. Les seves formes quasi monolítiques de roca, especialment en la seva vertent sud, plena de vies d'escalada i rematada per el famós tall que partix el cim dret en dos parts, li dona una espectacularitat impressionant. No obstant, la seva major altura l'encontrarem en el cim de l'esquerra, fins on pujarem avui. El camí que seguim per la pujada al cim és de la mateixa font, per una pista ampla, encarada a la serra, i que du a la vertent oest, recorrem els primers 300 metres. Després, en la primera curva, la deixem per la dreta, internant-se en un pobre pinar. El camí, relativament marcat, mos durà sempre amunt, fins que trobarem un canal de formigó que va per tota l'ardera perpendicularment. Suposa que la finalitat era paraules avingudes d'aulla. El passarem per l'únic pont que trobem i de nou trobarem el camí que mos du fins als cims. A partir d'aquest lloc, el camí, unes voltes per damunt de roca i altres en repinar, o bordejant algun que altre barranc, mos du fins al peu del canaló, per el que farem la pujada principal. Anirem entrant en ell seguint el camí, que a partir d'aquesta zona es torna caòtic. És mig pedregal i, degut a les intentones dels caminants de suavitzar al màxim la forta pendent, l'han convertit en un mil camins, que diem nosaltres. Com ha dit, atravessa pedregals, s'arrima a les parets i cada vegada anem per un costat del canaló. Després d'uns 45 minuts d'una forta pujada, estarem en l'alt del canaló. Per la dreta, i mitjant una petita trepa, sortirem a la part de la serra, que si bé també té una forta pendent, ja és molt més suau que hem superat fins ara. El camí, rotllat de coscolles, ja mos deixa veure la mar. A la nostra dreta, tots els pobles de la Marina, Benidorm, principalment, que és el que destaca entre tots. El tros és molt pedregós, altres en roca viva, fins a superar la primera lloma, on mos encaminem fins a la cumbre. 2 hores després de l'eixida, més o menys, estarem en el cim. Agotats, notem el cansament d'esta pujada, però vos promet que la vista i tot el que veureu des d'eixa cumbre és impressionant. Mentre recuperem l'alè, veureu que l'esforç ha valgut la pena. Front a nosaltres, el Mediterrani. Ressalta, com ha dit, Benidorm. És un immirable gratacels, la seua illa dintre del mar. A la dreta, el contorn de la costa, en la població, com en poblacions com la Vila, Altea, Calvi i el seu penyal. D'esquena a la mar, veiem la Serra de l'Aitana, el Bèrnia, seguida de l'Aixortà, Plar de la Casa i la Serrella. La vista s'adentra per tot el vall de Guadalest i és molt bonica. Recorde una pujada nocturna a esta serra just quan el cometa Halley atravessava nostres cels. La impressionant vista que s'oferia als nostres peus, tot ple de llums, de totes les poblacions anomenades i les urbanitzacions, era impressionant. És una altra experiència que, si algun dia teniu ocasió, vos recomano, una pujada nocturna al cim del Puig Campana. Mentre descansem, com he dit, aniré gaudint de les meravelloses vistes que ofereix este cim. La seva altura, 1.410 metres, i a tan prop del nivell del mar, li donen una perspectiva immillorable de vistes a totes les comarques de la Marina Baixa, especialment direcció al sur. Després, ja que fer-se l'ànimo, ja començar la baixada, ja que dir que el Canalú resulta molt dur també, tant de pujada com de baixada. En molta calma, anirem tornant direcció a Finestrat. Quan arribem a Finestrat, agrairem la frescor de les àuies de la Font del Molí. Mos ajudarà a recuperar-nos de l'esforç realitzat per aconseguir l'objectiu d'avui, el cim del Puig Campana. I bé, amics, hem arribat al fi de la nostra excursió radiofònica d'avui. Estic segur que quan feu la cumbre al natural, vos agradarà. Malgrat lo dura que resulta, l'alegria i la satisfacció d'aconseguir una d'estes cumbres tan dures és, si cap, major que en altres no tan difícils. El meu consell d'avui és relatiu al calçat. En la muntanya podem trobar camins de tota classe. En esta excursió especialment són durs, roïns i molt pedregosos. Molta part d'ell per damunt d'un runar. Així fa falta sempre un bon calçat, preferiblement botes que mos protegiran els peus i els tornells. Mos facilitaran l'adherència al pis i evitaran caigudes, girades de peus i esbarons. I res més. Tan sols despedir-me de vosaltres, esperant que torneu a acompanyar-me en un altre dia i en un altre d'aquests meravellosos camins per les nostres serres.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.